para entrar a dormir por allá. Roig, cinc, de metal·la i sonic són portats a patcal i donat s'ha mantingut tot el que passa en l'aigua i tingut això. Si hi ha gent que si en algú, va i si en algú, va i pentir, no s'ha matat-ho, mal barat, i mal barat, tot de barat, s'ha mantingut molt de barat, i ho sentiu amb les puntades, pint i manistar-me, ja hi ha cobrat, s'ha mantingut bastant temps a mar, home, n'he pel que l'aigui, si hi ha tant, i ets tan mal vindre, Nepal kan bikin terbiki tetap dalam perbualan menteri mahathir pun selamati tik. Istihab mautar kerja kapal ini over kapta istinless istihisai semua kita di port. Adik terbatas nama petis tetap sebagai urusan mata pada peti lagi kasihan lagi kerana kasihan Nepal kan terkali harus kita.

0: esteva al Suprema, o seria Hospital Bàsquer i Malsam, perquè dorm amb una honra de cada jo.
1: Hospital és per tant d'anir-s'hi a l'arru.
0: Se li sé que tal va per cop quan que tinc i gran i va a l'Hospital i se va a l'Hospital.
1: Per què tinc cada arru, és a dir, quins són les altres coses, és a mà. I se sap que el fisicià de prepara, et, a ti, oi tu, no s'ha de molt objecte d'escrença.
0: Per què dir, no s'ha de tal ni no s'ha de dir, no,

0: sabes posar-hi sapis.
1: Que t'hi trobat, mare, mare de Cati. Mata, cala, sap on funciona la cabeça, on sap funciona la cabeça. Mira, prova, primer et tormenta. Funciona la cabeça, posa, picada, caminata.
2: Picada, com un tipus de fantasmàtic que tinc de retall. Ja, no trobo clar que la picada és una fantasmàtica. Ja, que la cabeça.